0: Por hoy Mallorca, Esther Vicens.
1: La Federació de la Salut Mental denuncia que el programa de promoción de bienestar emocional y prevención en salud mental Flip Up, dona la volta a les teves emocions, del Consell de Mallorca, no va a continuar este curso por un error en la tramitación administrativa del Consell de Mallorca. Es un programa al que durante el curso pasado tuvieron acceso más de 4.000 alumnos de entre 14 y 17 años. Desde la institución insular se refieren a este error técnico que dicen están intentando solventar porque se trata de un programa que funciona y que además se impulsó durante esta legislatura. Guillem Fabré es presidente de esta federación, Federación de Salud Mental, y ya nos acompaña. Muy buen día.
2: Hola, muy buen día.
1: ¿Conocen ustedes los detalles que hay detrás de esta suspensión de este programa que está destinado a la prevención en salud mental entre adolescentes?
2: Bueno, nosotros hace tres temps, hace tres días, hemos estado en contacto con el Consell de Mallorca per tratar precisament aquest tema. I és que un projecte que havia començat l'any passat, en el qual s'havien beneficiat més de 4.000 alumnes, un moment donat ens diuen que per un error, una errada tècnica, no era possible renovar aquest contracte, que s'havia d'iniciar un nou procediment administratiu i que això sí o sí duia molt de temps de tramitació, a la qual cosa aquest curs ja no era possible continuar amb aquest projecte. Bueno, nosaltres hem intentat oferir dins els nostres coneixements possibles alternatives, que aquelles, per exemple, que ha estat possible dur a terme segons el servei tècnic del Consell, però jo crec que més enllà de diguéssim, la part administrativa, la tramitació administrativa que s'hagi de dur, aquí hi ha un tema fonamental. Des de 4.000 alumnes que l'any passat se varen beneficiar d'aquest projecte, enguany no ho podran fer. I que 240 alumnes, si no record malament, que gràcies a haver rebut aquest suport a través del programa FLIPAP, varen explicar al professorat problemes de salut mental que tenien i gràcies a això varen poder començar a posar fil a l'agulla per solventar aquests problemes de salut mental. De vegades, jo entenc que la burocràcia no entén d'aquestes coses, però nosaltres sí que hem d'entendre que això és fonamental continuar amb aquest projecte i que no s'interrompi. Per tant, el que hem de fer entre tots és aconseguir-ho, perquè jo crec que és una obligació moral que tenim tant el Consell com nosaltres mateixos.
1: Bueno, esta es la explicación que tenemos, ¿no? Que, bueno, el Consell de Mallorca habla de ese error administrativo, un error que provoca que se tenga que empezar todo el proceso y los tiempos, la burocracia, pues no son los más deseables. En cualquiera de los casos, de momento, se suspende este programa, porque es cierto que la institución, desde la administración pública, nos dicen estamos intentando solucionarlo para poder incorporar este programa durante este curso. A ustedes, de momento, lo que les consta es que a los técnicos encargados de llevar a cabo estos talleres y estas actividades, que son integrantes de Tret Salut Mental, que es una de las entidades que forma parte de la federación, se les ha suspendido el contrato.
2: Sí, ara és així. De fet, ens estan cridant molt de centres demanant que se torni a començar aquest projecte, no només els centres que el varen tenir l'any passat, sinó molt d'altres que també s'hi volen adherir, perquè encara hi ha possibilitat de creixement d'aquest projecte de FLIPAP, no? I de moment el que sabem és això, que el projecte enguany no pot començar i, per tant, insistes, jo crec que el que hem de fer entre tots és aconseguir que això se pugui dur endavant el més pret possible, perquè si no, qui està per la fita i paga les conseqüències són mils d'alumnes de l'illa de Mallorca.
1: Confiar en que pueda darse, en que pueda desarrollarse durante este curso?
2: Però no ho sé, això ja no depèn de nosaltres. Tant de bo, nosaltres és el que demanem, que se pugui posar en marxa en guany, que trobem, que el Consell pugui trobar els mitjans, diguéssim, el procediment burocràtic necessari perquè això sigui possible. Perquè, esclar, a la fi, després els perjudicats són tots aquests alumnes que que deixen de tenir aquest suport a nivell de salut mental.
1: ¿Cómo se venía desarrollando este proyecto? ¿En qué consiste exactamente?
2: Bueno,

0: postures agradables, diguem, per poder recuperar-se, anar acumulant fatiga, bueno, lo que deia. Per això es vincle entre tots els àmbits en els quals treballo i m'he mogut sempre és la dignitat humana. Què fa falta perquè tinguem una vida digna? Pues fa falta tot el que dèiem, un medi ambient saludable. Si l'aire no està net i el respiram i desenvolupant càncer, pues evidentment no respetant la nostra dignitat. Si modificam el sistema climàtic i se mor gent per onades de calor o hi ha més incendis, no respetant la nostra dignitat. I per altra banda, tota la part de drets humans, treball per la pau, contra la guerra, també condicions bàsiques per la democràcia. És a dir, aquells elements que qualsevol persona que tu agafis en el món de qualsevol cultura te diria que està d'acord. És a dir, tu vols tenir que menjar, sí, vols tenir que beure, vols viure tranquil, poder expressar el que vols sense por de que te peguin o que te fiquin a dins la presó, sense guerra, sí. És a dir, les condicions bàsiques per la dignitat humana. I malauradament la nostra societat està tan accelerada, per una banda, per aquesta voluntat de sobre consumisme, de comprar-te els darrers cotxos, el darrer telèfon, la darrera rumba que està connectada a internet, i en el mateix temps per una porada que tenim a tot, por en el futur, por en els immigrants, por en els pobres, por en no sé què, i això mos bloqueja i fa que mos oblidem d'allò que és el més important que tenim.
1: Todos estos que expanden este miedo a la pobreza, miedo al inmigrante, que al final es odio, rechazo, es racismo, es aporofobia. A lo que no le tienen miedo es al cambio climático.
0: Bueno,
1: que es la amenaza más real, sí, que es la única amenaza real de todas las que he dicho.
0: De totes aquestes. Jo estic segur que hi ha gent que vota partits negacionistes que aquest estiu ha passat fatal, o gent a altres bandes que ha perdut la seva propietat perquè hi ha hagut incendis, o que ha perdut la seva producció agrària per la sequera. Vull dir, això està passant. I jo crec que
1: però ese negacionismo és no tiene los días contados. Quiero decir, la evidencia les ha aplastado.
0: La realitat, claro. Vull dir, el termòmetre.
1: Exacte.
0: Algo tan senzill com el termòmetre ha acabat amb el negacionisme. Després sí. Hi pot haver gent que te miri a la cara i te digui, tu tens quatre braços, i tu li pot dir, no, mira, els pot comptar, només en tens dos. I te mira i t'hi diu, no, tens quatre braços i tu m'estàs enganant perquè bla, bla, bla, bla, bla, bla. Això sempre n'hi haurà. Però és de sentit comú.
1: Total.
0: És tan fàcil que com el termòmetre.
1: Que ja ho era, però és verdad que la evidència no era tan clara i pues da lugar, no, a tenir la suspicàcia de dir, no, és que en verano hace calor i en invierno hace frío. Bueno, ja.
0: Pensàvem, aquí el drama és que pensàvem que teníem més temps.
1: Clar.
0: Pensàvem que, bueno, ja més endavant, ja ho arreglant, això dels nins, no, l'escola els han d'educar i ja quan siguin grans ja ho arreglant. No. La ciència ja avisava des dels anys 90, de fet des dels anys 60-70, però des dels anys 90 ja hi havia un corpus científic molt clar, i per això s'adopta el conveni Mar de Nacions Unides sobre canvi climàtic l'any 92, perquè estava clar que anava una situació dramàtica.
1: Clar, i el problema tenia el tinte de era l'amenaça, no?
0: Sí, però el problema d'això és que si mos hi haguéssim posat l'any 92 a fer el que feia falta, hagués estat un canvi molt més pausat, molt més paulatí, mos hagués sortit molt més barat fer tots els canvis, i a més mos haguéssim estalviat tot el patiment humà, totes les destrosses materials i tot el cost econòmic que això també ha tingut.
1: Clar. Decía que en los 90 era la amenaza, ¿no? Muy clara, pero era una amenaza. La realidad nos está contando ya que ya está aquí. Y decías, si hubiéramos hecho, vale, no hicimos. ¿Qué pasa si no hacemos en el hoy?
0: Això és
1: que és lo que podemos, está en nuestra mano, pero no sé si llegamos.
0: Sí, l'altre dia sentia un dels experts científics més importants que hi ha en matèria d'atmosfera. I explicava que això és com anar a una carretera, no? Tu vas a una carretera o vas per l'autopista i resulta que has d'anar a Cateva, val? I per anar a Cateva has d'agafar la primera sortida, sí? I resulta que estàs despistat i no surts per la primera sortida, vale? El canvi climàtic no te condemna a estar en aquesta autopista i que cada vegada serà pitjor, pitjor, pitjor fins a la muerte. El que has de fer és estar atent per agafar la segona sortida.
1: Claro.
0: I no esperar la tercera, la quarta, la desena o arribar fins a...
1: Yeah.
0: Mal. I el problema és que quan segueixes per l'autopista cada vegada t'atraques més a un precipici.

0: A vegades les condicions de la carretera són pitjors. Si no surts de la quarta, penturi, hi haurà gent que te dispararà. A partir de la cinquena hi haurà claus en terra. I cada vegada és pitjor. I amb el canvi climàtic és exactament igual. Que no hem fet el que havíem de fer fins ara? Efectivament. Que això no lleva que ara haguem de fer tot el que estigui en les nostres mans perquè sempre sortirem guanyant. És a dir, avui en dia importen moltes dobbes. Sempre sortirà més barat fer ara tot el que hem de fer que no esperar les conseqüències.
1: Clar.
0: Sempre. I si parlem en termes de vides humanes i de benestar i de salut, encara més.
1: ¿Sabes qué creo? O sea, y es uno de los temores, ¿no? Si ese dinero le cuesta al siguiente, la siguiente generación, seguimos hablando del cambio climático en ocasiones como una amenaza futura. Dices, voy a invertir yo el dinero, pues que lo invierta al siguiente.
0: Sí, sí, però el problema és que ja tenim
1: costos... Que és el que venimos haciendo.
0: Tenim costos a Espanya de desenes de milers de milions d'euros. O sigui, només lo de la Dana de València crec que eren uns 25.000, 30.000 milions d'euros. Quants hospitals se poden fer amb això? Quantes escoles? Quanta gent pots... Quant de metges pots contractar?
1: No, sí, sí, sí. No, sí, està clar. Vull dir, la teoria... la sabem i jo crec que el negacionisme muere con la evidencia, però definitivament és molt el que queda per fer, perquè a més, esa aceleració de la que hablas, les previsions nos daven una medida, però s'ha acelerado más de lo previsto.
0: Bueno,
1: no sé si més de lo previst, però
0: no,
1: aquesta aceleració era previsible.
0: Clar, o sigui,
1: este aumento de la temperatura, l'augment del nivell del mar.
0: Tu a mesura que vas afegint, això és molt fàcil. Tu estàs estirat en el teu llit i te poses una flassada. Bueno, tens un poquet de calor, te'n poses dues, te'n poses tres, a mesura que vas posant flassades cada vegada tens més calor. I del canvi climàtic és el mateix, tu vas emetent gasos d'efecte hivernacle, venga CO2, venga CO2, venga metà, venga, pues cada vegada fa més calor i quan més se concentra, pues més calor fa, més fenòmens atmosfèrics extrems, més problemes té. I el problema és que si no mos hi posam, podem creuar el que se diuen punts de no retorn. És a dir, els sistemes naturals viuen dins un equilibri. Val? Per tenir una idea, pues, fins fa poc la temperatura s'estiu, pentura era entre 23 i 35 graus, no? Pues, anant creant noves normalitats on la temperatura més baixa cada vegada és més alta i la temperatura més alta també cada vegada és més alta, i d'això funcionen els sistemes naturals en tots els aspectes. Si nosaltres, per exemple, a dia d'avui la mà absorbeix un 90% de l'escalfor terrestre, entre un 80 i un 90%, i un 25% de les emissions. Val? I nosaltres hi anem posant emissions, hi anem posant escalfor. Hi haurà un moment on la mà ja no podrà retenir tot això i començarà a mullar. Val? Per exemple, la Posidònia oceànica és el gran embornal de CO2 d'aquí, embornal en el sentit que absorbeix.
1: Clar.
0: Val? Si nosaltres mos carregam la Posidònia,
1: deixarà d'absorbir.
0: Tot el CO2, no, perquè a més tot el que ha acumulat sortirà.
1: Clar.
0: Això passa el mateix amb el permafrost, el gel permanent de Sibèria. A davall del permafrost hi ha metà a punta pala, que el metà és un gas d'efecte hivernacle que, si bé dura menys la seva vida que el CO2, el seu poder d'escalfament és 40 vegades més potent que el CO2. Si aquell gel de Sibèria s'afon i aquell metà surt, tot allò... Val? Pues això amb moltíssimes coses. Punts de no retorn implica que a partir de certa temperatura hi ha un risc real de que aquests sistemes naturals que més o menys ens ajudaven fins ara passin a contribuir activament en el canvi climàtic.
1: És tan placentero escuchar les explicacions que assusten, des de luego estamos en
0: absoluto riesgo. Però tenim mesures.
1: Tenim marge, tenim sí, marge sí. I mesures. I s'ha d'invertir, s'han de posar recursos.
0: Sí.
1: És la clave. Me voy a coger esta mantita que hablabas ahora, ¿no? Una manta, sí. Otra manta. Porque es verdad que apetece volver a esa escena, ¿no? Manta, película... Y que nos cuesta, ¿eh?, encontrar esos ratitos.
0: Sí, sí,
1: hay que
0: sí.
1: Estar a pleibern para
0: sí,
1: estar con
0: sí.
1: La mantita y la película. Y vamos a empezar por una película de estas que se disfrutan muchísimo en el sofá de casa, Casablanca.
2: Tócala, Sam. Déjame recordar.
3: No sé a lo que se refiere.
2: Tócala, Sam. Toca. El tiempo pasará.
3: Se me ha olvidado esa canción. No recuerdo la melodía.
2: Te la recordaré.
1: I d'aquesta pel·lícula t'agrada tot, dius, tot ho té. La música, estos diálogos impresionantes,
0: De fet, a casa tenques el disc, tenques CD de sa música, i el que és meravellós és que qui va fer el disc hi va posar també bona part dels diàlegs. Hi ha diàlegs que són tan meravellosos. Quan en Sam toca aquesta cançó, As Time Goes By, per Nailda, i ho sent en Humphrey Bogart, i bé, en Rick hi diu... Ah! I se la troba, no? I se desperta tot aquell amor que havia sentit i tot aquest oblit. I en el cap d'un parell de dies, quan ella pues, no vol estar amb ell perquè està casada, Enric se dirigeix a en Sam, que està en el piano, i li diu: Sam, és, no sé quin dia diu, és 14 de febrer de 1941 a Casablanca. Quina hora és a Nova York? I en Sant se queda com... I és això, com una persona a través de sa rotura amorosa, a través de s'enfrontament de sa guerra, de sa pujada, del nazisme... cau, però cau d'una manera anava a dir alegre, però no alegre, d'una manera lúcida, amb un sentit de l'humor profund, amb un amor cap a la resta de la gent també profund, perquè Enric està ferit d'amor, està ferit de guerra, està ferit políticament, és un descregut, és un cínic que té un bar, però és un cínic descregut i ferit que se dedica a ajudar a totes les persones que ho necessiten. I hi ha una mescla de poesia, de valentia, de dolor, i és que els diàlegs són una festa. I no puc sinó convidar.
1: Hay que añadir en tu currículum experto en Casablanca. Y hablabas ahora de poesía. Hay películas que son pura poesía. De eso sabe mucho Federico Fellini, y además has elegido la película.
4: ¿Dónde voy a buscar ahora una mujer, hijo mío?
5: Abuelo, ¿para qué quiero una mujer?
6: Mira dónde se ha subido.
4: ¡Quiero una mujer!
7: ¡Mírale allí, papá!
8: ¡Tito! ¡Madre de mi vida!
9: ¡Tío! ¡Hay nidos ahí!
8: ¡Ándate o baja, que te vas a hacer daño! ¡Baja, por favor! ¡Quédese ahí parado! ¡Vete a buscar una escalera!
1: Y además a Marco te provoca risa este fragmento de la película. ¡Voy
0: que una donna! ¡Voy una donna!
1: Esto me esperaba, que los que sois muy fans de Fellini veis las películas en versión original, como hay que ver a Fellini, ¿no? Y además esta película, que es la más autobiográfica probablemente, ¿no? Es su propia, es su propia niñez.
0: Marco es... Me'n record.
1: Me'n record.
0: En me'n record vol dir me'n record en dialecte italià de Rimini.
1: Lo mío ricordo seria, no?
0: Sí.
1: Clar.
0: En me'n record, me'n record.
1: I ja està. I és, no, però és important perquè dentro de tota la cinematografia de Fellini sempre està, no? Le podemos ver o intuir, però és que en esta és ell, no? Són sus recuerdos, és el niño que fue, no? Sí. Ese pueblo, su pueblo.
0: I... Clar, la música de Nino Rota, que te posa la cant de gallina. La música per jo és el més important. En aquesta vida el que més m'acompanya, a part, evidentment, de la meva dona i el meu fill, la gent que estim, és la música. No podria viure sense música. I som molt sensible a les pel·lícules. Nino Rota, que ha acompanyat tantes vegades. Però aquesta pel·lícula té, de nou, una nostàlgia alegre, una reivindicació d'allò que ja ha passat, però que té un valor que mos fa més feliços, malgrat que és un temps que ja no tornarà, i que a més connecta molt amb la meva infantesa. Aquest món que sembla fantàstic, no? Els ulls d'un nin quan mira el món dels adults, que quan ets adult sembla que tot és més gris, però que al final està ple de màgia, no? Només cal mirar amb aquesta mirada d'infant. I a mi me connecta molt amb tota aquesta gent estrafolària que coneixia quan era petit, i aquesta reivindicació de sa humanitat, de sa proximitat.
1: Y ya, y de no perder eso, ¿no? Es verdad que los ojos de los niños, cuando somos niños, son mucho más puros. Es verdad, no sabemos muy bien por qué. Bueno, la realidad al final nos pasa un poco por encima. Pero la nostalgia alegra. Normalmente asociamos la nostalgia, ¿no?, a la tristeza, a la melancolía, ¿no?, recordar aquel tiempo. Pero la nostalgia alegre es un sentimiento muy bonito, ¿no? Es como una emoción muy bonita.
0: Y yo creo que es lo que nos ayuda a viure también, ¿no? Todos aquellos recuerdos maravillosos que han tingut al llarg de la nostra vida, que han compartit, fins i tot amb gent que ara ja no és, però que mos segueix acompanyant, no? I com celebram sa vida, celebram allò que varen compartir amb aquestes persones.
1: Y para celebrar la vida, qué mejor que una de los hermanos más.
6: No está en casa. Muy bien, yo se lo diré. Adiós. Era para usted.
10: Lo siento, no estoy en casa. Quería tener una conversación con usted. Escúcheme bien. Deje ese ridículo puesto de cacahuetes y le doy un buen empleo en el gobierno. Vamos a ver. ¿Le apetece un puesto en el gabinete?
6: ¿Cómo? No me gustan los ratones. ¿Ofrece alguna otra cosa? ¿Diga? No, todavía no. Muy bien, se lo diré. Adiós y gracias. Era para usted otra vez.
10: ¿Qué habrá podido pasar? Ya hace tiempo que debía estar de vuelta. Bueno, oiga, tengo un buen empleo para usted, pero antes quiero hacerle un par de preguntas importantes. ¿Qué es una cosa que tiene 4 pares de pantalones, vive en Filadelfia y no llueve, sino diluvia?
6: Muy bueno, le doy 3 minutos.
1: Son geniales. Ya, es que es una inteligencia, no, es un nivel muy alto de humor inteligente, ¿no? No sé si alguien lo ha superado este nivel. A nivel cinematográfico, a nivel... Ho tenen tot, sí.
0: Ho tenen, i a més venen d'una època on el cine era un divertiment popular i el que se volia era connectar amb la gent. I els germans Marx eren profundament pobres. Venien d'una família de saltimbanquis on feien obres de teatre improvisades, on assetjaven coses i segons la reacció del públic després ho posaven a les seves pel·lícules. I això és un poc una pena. Hem passat d'un món cinematogràfic que reivindicava l'espontaneïtat, la senzillesa, la vida de la gent que no té moltes coses i la seva dignitat, i això ho trobam fins i tot a pel·lícules, jo què sé, Los Aristogatos.
1: Ai, Los Aristogatos.
0: Vale? Que és en Chat Gutierre, és un moix de
1: carrer. Bueno,
0: tenen
1: un club de jazz muy impresionante. Ahora me has llevado esa película y me acuerdo de las canciones.
0: Però n'hi ha d'altres. O sigui, pots pensar, per exemple, en el llibre de la selva, no?
1: Sí.
0: En Bambalú, que la cançó és The Bare Necessities of Life. És a dir, les coses que necessites per viure. Despreocupa't d'allò que no pots aconseguir o de... Preocupa't d'allò essencial. De sa gent, de ses persones,
1: busca
0: de lo que
1: vital,
0: necessites,
1: clar.
0: No más. Exacte, sí. Pídelo. O el rei Lluï. I els germans Marx tenen això, tenen aquesta reivindicació de sa normalitat a través de l'absurd. Com li donen sa volta a tot per anar a l'essencial, no? Mm. I és meravellós. I a més, clar, totes són boníssimes. Podries haver triat qualsevol, no? Però aquesta l'he triada, a més, per el moment que estan vivint.
1: Sopa de ganso, és perquè sopa algú encara no l'ha identificat.
0: Sopa de ganso, efectivament, és un dels millors al·legats contra la guerra que hi ha. No només per el patiment, perquè hi ha 1000 pel·lícules, no? Salvar el soldado Ryan, que te mostren el patiment i que és horrorós. Sí, però que te mostren l'absurd de les decisions i de qui l'aprèn per anar a la guerra. Allà tothom hi ha reunit i de cop i volta arriben els germans Marx i comencen a reivindicar to war, a sa guerra, i tothom celebrant. I aquesta pel·lícula la vaig veure per casualitat poc després o just abans de que en Bush declarés sa guerra contra Iraq. I era tan significatiu, aquesta espècie de celebració d'anar a sa guerra, de que serem victoriosos, d'aquesta espècie de reivindicació, de que se sombria, se passa per matar l'altre i per imposar-se, i lo ridícul que és tot plegat.
1: Bueno, ridícul el següent, en Donald Trump, que és l'absurdo. És una pel·lícula de... Ojalá, ¿no? Ojalá fos...
0: És un malson, no?
1: És un malson, però és que és muy de l'absurdo.
0: És Teléfono Rojo, volamos hacia Moscú, d'on estan l'Icú.
1: Roza la ridiculez, el que passa que és molt seriós, clar.
0: És molt seriós. Clar. Sí, perquè no és una pel·lícula
1: real. No,
0: però què intenta suprimir Donald Trump? A riure. Què ha intentat carregar-se? Tots aquells que poden riure's d'ell. A riure és fonamental perquè permet posar les coses a la seva justa mesura.
1: Tenemos que elegir una de las dos últimas, que
0: ostras,
1: es una incursión en el mundo asiático, en el cine asiático. Tenemos, por un lado...
0: Venga,
1: hacemos una referencia muy rápida. Una es... Gigi, ¿se diu así?
0: Gigi es una maravilla. Xerram abans de la mirada dels infants. La música, sempre. Gigi, el fil conductor, és un nin de 10 anys que du una càmera de l'època, és una pel·lícula de 2001, una càmera de l'època, i se dedica a fer fotos de l'esquena de les persones. Va per el carrer i li fa una foto de l'esquena. I després els hi dona aquesta foto. I per què els hi dona? Els hi diu, així podreu veure el que no veus normalment.
1: Uau. M'has emocionat ara. I què ve el que ve a les espaldes? Eso, regalar-les el que no ven.
0: Clar, aquesta invitació a mirar d'una altra manera.
1: Uau.
0: No? Dèiem de la infància i de la maduresa. Jo crec que malauradament a la maduresa perdem aquesta capacitat a mirar amb altres ulleres, a mirar d'altra manera, i la necessitam, perquè el món és divers i perquè per entendre el món necessitam totes les mirades.
1: Pues sí, yo quiero una de estas gafas que
0: dices.
1: Venga. Y la última es de animación.
0: Sí, m'encanten els dibuixos animals, m'encanta la creativitat.
11: Delante de ellos no reconozco a mis padres. Espero que papá no haya engordado mucho.
1: Esto también habla de eso, ¿no? Del proceso de madurez, el crecimiento, bueno, ¿no? Pasar de niño a adulto.
0: El viatge de Chihiro, Spirited Away. És una meravella perquè Hayao Miyazaki, que és el creador d'Estudi Ghibli, que va dirigir la pel·lícula, ell té una mirada molt, molt lúcida sobre la humanitat. I en aquest sentit, te presenta personatges que no són perfectes. Però precisament perquè aquesta imperfecció és el que els fa humans. I sovint, a les pel·lícules de Miyazaki, els dolents no són dolents. Els hi han passat tota una sèrie de coses, tenen por, estan amenaçats, i te convida en aquesta altra mirada a comprendre. I moltes vegades, a través d'aquesta comprensió, se desfà el problema. És aquest estat disposat a escoltar l'altre. A part de la reivindicació de la responsabilitat de cadascú. I és que en Miyazaki no té una mirada optimista en el sentit de dir tothom és bon al lot.
1: No,
0: no, no. Chihiro aprèn, és responsable, actua, agafa les riendes de la seva vida.
1: Quin viatge mos has regalat, Pau?
0: Bueno.
1: Molt únic, perquè és verdad que és un viatge sempre tenerle per hablar de, no, qüestions d'actualitat, però nos has regalat un recorrido bien bonito, per tus pel·lícules, les pel·lícules de tu vida, que són totes, bueno, muy útiles, diria. Mira, me sale la palabra útil. Molt recomanables per l'utilitat que tenen, no?
0: Molt humanes.
1: Molt humanes, sí. Moltes gràcies per venir a xerrar de cine.
0: Moltes gràcies per ser convidada. Quan vulgueu, m'encanta.
1: Ja t'he vist, ja t'he vist. Nos marchamos. Hasta mañana.
12: Hoy por hoy, Mallorca. Esther Vicens.
13: ¿Te han dicho que tienes poco hueso y no pueden ponerte implantes?
14: En Quirón Salud Dental, con All on 4, tus dientes fijos el primer día.
13: La mejor solución estética y funcional, con sedación y sin dolor, realizada por un equipo multidisciplinar acreditado con la seguridad de un entorno hospitalario.
14: Pide tu cita en Quirón Salud Dental y el Dr. Ginebreda, embajador y formador internacional de All on 4, te hará un estudio sin compromiso.
15: ¿Notas menos densidad, más caída o tu pelo cada vez más débil? No lo dejes pasar. Ahora en las clínicas capilares IMD tienes gratis tu primera cita, con análisis y valoración capilar y dos sesiones de tratamiento gratis. Visítanos en Carrer de Gilabert de Centelles 4. Clínicas capilares IMD. Notarás la diferencia.
16: A les Balears no sabem quanta gent dorm al carrer, en vehicles o barraques. Ens ajudes a comptar perquè tothom compti? Apunta't abans el dia 16 a recompte.org. Una iniciativa de la UIB i la Xarxa per la Inclusió, EAPN.
17: Ven solo esta semana a los días sin IVA de Muebles La Fábrica y ahórrate el 21% del IVA en todo nuestro mobiliario. Además, el transporte y el montaje son gratuitos. Ven a Muebles La Fábrica y ahórrate el 21% del IVA, solo en Palma y Manacor.